Coneixem que Aitor Walcartila és com més futur en presentar a Xaco primera alabança, a Xaco segunda alabança, així, Chivitne Francisco Marcos, i et os tema, ama si quieres ser feliç, Xitomali, ojo, presentar a Xaco i et un momento saltila.